Ay, 4-7-5, gareta, gareta, gareta, gareta, gareta, gareta, gareta, gareta, gareta, gareta, gareta, gareta, gareta, gareta, gareta, gareta, gareta, gareta, gareta, gareta, gareta, gareta, gareta, gareta, gareta, gareta, gareta, gareta, gareta,